0: Pues nada, que hemos superado otra semana de este Hoy por Hoy, la segunda del Hoy por Hoy del verano. Que lo pasen ustedes muy bien, que disfruten del fin de semana, que el lunes a las 6 de la mañana estén ahí, y para ti, que el lunes saldrás de nuevo a la calle, a pasear. ¿Con quién?
1: Conmigo.
0: Estoy generando expectativas.
2: Con los cascos y el Hoy por Hoy.
0: Es que no, hoy no lo voy a decir, pero les voy a contar una cosa. Entre Sergio y Pascual hay una apuesta de cuál va a ser el para ti del
3: A mí es lo que más me gusta del programa.
4: Yo no me quiero ir sin que me dejes un día para odiar esto.
0: Venga, ¿cuándo te vas? ¿La semana que viene estás?
4: La semana que viene.
0: A ver, que los compañeros se están enfadando. Que volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Venga, adiós.
5: Radio Alcoy. Cadena Ser.
6: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 35 grados centígrados.
7: Nota necrológica.
8: Atención, Alcoy Beniarrés. Ha fallecido doña Reme Navarro Vilaplana a la edad de 85 años, viuda de Juan Moncho Rico, antiguo conductor de La Alcoyana, estando la capilla ardiente en la sala número 2 del tanatorio comarcal de Mariola en Muro. El oficio de misa por su funeral será este viernes 17 de julio a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Pedro Apóstol de Beniarrés.
7: Descanse en paz.
5: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
8: Molt bon dia, com estan? Són les 12 i 21 hores. Punt de partida del nostre programa en No Res. Lucía Gadea entrevistarà a Rosana Espinós, que és la candidata per guanyar Alcoy a l'alcaldia de la ciutat en les pròximes eleccions municipals. També tindrem nova entrega de Ser Mascota. Sabran on actuarà aquest cap de setmana l'harmònica alcoyana. Ser Deportivos, coneixeran una nova artista de los 40 Summer Life. I arribaran les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
9: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no. Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes
10: Jungle Race.
9: 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terra Natura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terra Natura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
11: La plataforma ciutadana Guanyar Alcoy ja té definida la base de la seva candidatura i després d'un procés de primàries obertes que ha comptat amb la participació de 445 persones, l'actriu, activista veïnal i independent Rosana Espinós Tortosa ha estat elegida com a candidata a l'alcaldia d'Alcoy amb el suport de 293 vots. Rosana, enhorabona i benvinguda.
12: Gràcies.
11: Bueno, compta amb aquesta llarga trajectòria vinculada als moviments veïnals, ecologistes, pacifistes, feministes de la ciutat. De moment bé, no, Rosana?
12: Sí.
11: Bueno, i ha decidit fer este pas endavant per encapçalar aquesta llista que aposta per una democràcia col·lectiva, treball en equip, i avui ens acompanya així en Radio Alcoy per conèixer, donar-nos a conèixer una miqueta més el seu programa i també els seus objectius. Rosana, en primer lloc, ha estat un procés de primàries, anem a analitzar com arriba a esa candidatura, a ese número 1 de la candidatura, un procés obert amb tota la ciutadania, volem recordar-ho, perquè ahir no només participava a guanyar. Tot aquell major de 16 anys, tant telemàticament com presencialment, ha pogut participar. Què significa per a Rosana Espinós haver rebut aquest suport tan ampli i de forma independent?
12: Hombre, significa una grata sorpresa i també el fet d'assumir una responsabilitat, no?, al front de... Perquè... que la gent hagi confiat, que confie la gent en mi per a ser cap de llista en les properes eleccions, per a mi és tot un repte, no? Més que res perquè no vinc d'un partit polític, no he treballat mai a aquest nivell, encara que sempre he estat més vinculada a moviments socials des de que anava a l'institut. I bueno, pues la veritat és que significa també que guanyar és un projecte que té sentit, que la gent necessita i té ganes d'una altra manera de fer política, una política que siga real, que siga útil, que no se'n vagi per les rames i s'instal·li en el i tu més i tu menys.
11: Destacava, Rosana, aquest pluralisme també de les primàries, no? Com valora aquesta participació també dels companys en aquesta llista, en les votacions?
12: Doncs ho valoré com que n'hi ha gent que té ganes de treballar per canviar les coses, i això és important, no? Perquè estem vivint una època de molt inestable, molt... necessitem canviar de veritat les coses, i els canvis els hem de produir nosaltres, no? Nosaltres formem part d'aquest canvi, i si no s'impliquem, poca cosa canviarà. Una de les meves frases favorites últimament és: res no canvia si no canvia res, i el primer pas per a que les coses canvien l'ha de fer un mateix, no? I per això jo també vaig dir, algú va dir, qui puga fer que faci, dic, pues ara és el moment, anem a fer, no anem a quedar-se sentats en casa escoltant que ens diguin el que hem o no hem de fer.
11: Molt bé, anem a veure què vol fer Rosana. Entrar en matèria de programa. Medi ambient és un dels eixos que ha tingut sempre guanyar el coll en el seu programa, i hem conegut aquesta oposició frontal a projectes com el de la macroplanta de Polop Alt, també el polígon de la Canal. Però quines són les alternatives?
12: Les alternatives són moltes. O sigui, els polígons d'Alcoi, n'hi ha moltes naus que estan buides, n'hi ha possibilitats de rehabilitació, n'hi ha possibilitats de fer un polígon mancomunat. Són coses que s'han d'estudiar, que a lo millor s'han de treballar. Sí, clar que sí, no és fàcil, res és fàcil, però el que no podem fer és seguir insistint en demanar informes, informes i més informes, hasta que ens diguin que sí, que hi ha una possibilitat de que aquest polígon pugui estar. Encara no conec jo ninguna empresa que hagi demanat estar en el polígono. Primer s'haurà de fer aquesta barbaritat, i què ens passarà? Com en la Rosaleda, com en Serelles. Anem a tindre ahir l'empastrà, i després tindrem que pagar el pató tots els alcoians, com està passant fins ara. No sé, hi ha que ser un poc... pensar un poc més de cara al futur, i jo crec que els alcoians tenim capacitat i imaginació per a poder fer... generar llocs de treball i feina al marge d'un polígono que no té ningú sentit. Perquè fer un polígono a la Canal perquè treballen els alcoians, pues, en la Canal per això se'n van a Ibi o a Banyeres, que és on estan treballant ara, o en Ontinyent, a nivell de desplaçament, per exemple, no? Però és una cosa que no està creada i que és problemàtica. És que és igual, jo ho pensava i dic, bueno, és com si jo em digueren, no, és que tens diabetes. Dic, ai, no, no m'ho crec. I començo a demanar informes, i jo mentre vaig menjant sucre, i cada volta estaré pitjor. I això és el que està passant en el de la Canal. Portem 30 anys ahir instal·lats i no hem tretrellat de res. No sé, és hora de reaccionar.
11: Però per les alternatives que li preguntava, no?
12: Quan sí, ja ho he dit.
11: Parlava de...
12: Els polígons industrials d'Alcoi tenen mogolló de naus buides. Està la possibilitat de mancomunar i fer un polígon comarcal. No sé, són coses que s'han de seguir treballant i insistint més en eixes, i no en algo que a la llarga no va ser beneficiós per a ningú.
11: Tornem a la ciutat i el model que plantejaria, compacte, sostenible, això és el que coneixem de guanyar. Quines serien les accions prioritàries que requeriria en matèria, per exemple, de rehabilitació? Estem pensant en el centre, no?
12: Sí.
11: Que és el barri més...
12: Home, és molt trist tindre un centre d'Alcoi que continua apareixent en alguns aspectes Kosovo, no? Que només és la cara bonica en el modernisme, les festes, el Nadal, sí, molt bonico, però un centre d'una ciutat com Alcoi que estiga com està la resta de l'any fa plorar. A nivell comercial igual, no? Hi ha que recolzar el comerç de proximitat, insistir en la rehabilitació de vivendes, en la creació d'habitatge social, en facilitar el cooperativisme, que són fórmules que existeixen, que estan fent-se en altres ciutats i que funcionen. I n'hi ha ajudes a nivell europeu, n'hi ha possibilitats. Jo ara soc molt novata en tot això, no? No vaig a dir, no, jo vaig a fer, perquè hi ha que ser realistes i hi ha que saber que n'hi ha competències que són municipals i n'hi ha competències que no ho són. I a partir d'ahí és des d'on guanyar, té que treballar, i guanyar és una plataforma municipalista, i per a guanyar el COI va per davant.
11: I del barri més antic anem al més nou, el de la zona nord. Tenim ahir la plaça de la RAC encara per solventar.
12: Pues no sé com està el tema de la plaça de la RAC. És com si jo des de xicoteta és la plaça de la RAC ha sigut ahir algo que sempre ha estat ahir, i realment ara no sé a quin nivell estan els projectes que s'han proposat, o si n'hi ha projectes participatius que s'han fet en la plaça, crec que sí, no? No sé, seria un tema també a abordar, evidentment, perquè ja li toca també un poquet de sombreta a aquesta plaça, estaria bé.
11: Ha comentat també que s'ha de posar el foc en el punt de vista de les persones majors, perquè actualment el sistema està saturat i no dona resposta.
12: Pues sí. Home, és que és una llàstima que un hospital civil d'Oliver, que va ser un regal que es va fer al poble d'Alcoi, s'hagi convertit en una residència privada, on els alcoians tenen que gastar-se un dineral que molts treballadors no tenen ni tindran. Quan es jubilen, es clama al cel, no? Alcoi és una ciutat que cada volta té gent més gran. Jo, per exemple, ja tinc 60 tacos, que es diu Fronte, però sí que ho penses i dius, fa falta una residència pública per a majors, més centres de dia, més espais per a que la gent major puga relacionar-se, interactuar. Ara, per sort, en tot este soroll del Mundial i tot això, s'ha aprovat la reforma de la Llei de la Dependència, que és una cosa que passa totalment desapercebuda enmig de tant de soroll, la política judicialitzada que estem vivint en els últims temps, no? D'atacs absurdes que no s'entenen i que no és política. La política és precisament això, aconseguir que es traga una llei que augmenti el pressupost, que reforme la llei de dependència i que siga la finalitat de la política és millorar la vida de les persones. No dir si tu has fet això o has fet allò. Sí, això s'ha de perseguir, la corrupció, tot això s'ha de perseguir, s'ha d'evitar, s'ha de castigar, però la política no és això. La política no és voler anar a ficar-li la banderilla a l'altre. No, la política és fer coses entrellat.
11: Bueno, i quina política farà? Perquè Rosana és actriu, no? Sí. Quina política farà per aconseguir que el principal finalment es rehabilite, no? I acabem aquestes baralles.
12: Pues la veritat és que no entenc com en tots aquests anys s'han perdut aquests diners, ho he intentat entendre. Crec que ha sigut un desinterès per part de l'Ajuntament d'Alcoi, que l'ha deixat passar, no? I en compte d'anar fent petites reformes perquè el teatre principal es mantinguera, anar deixant-ho passar, i clar, tu quan deixes passar una grieteta i no ho arregles en el moment, l'esquerda va fent-se més gran, més gran, més gran, i després el costa un dineral arreglar-ho, no? El principal, el fet que estiga tancat, és un problema, perquè un edifici que està tancat com un teatre cada volta va degradant-se més. I, de fet, quan s'obri per la mostra o per actuacions de grups... La queixa de les companyies és la mateixa, és que està fet un asco, no? Acull el Tirisiti, jolín. És un espai que mereix ser tractat en respecte i cuidat. I n'hi ha maneres. Jo crec que també s'estudiarà la manera de, no sé, tirar recursos a fons europeus. El Tirisiti és un Vic. És un bé d'interès cultural, és una cosa important. El teatre principal és el més antic d'Alcoi. Si no cuidem el nostre patrimoni, si no cuidem les nostres coses, a on anem?
11: I respecte a la salut, centres sanitaris, tenim el de la zona alta, també, que recorde...
12: Gràcies a Guanyar, que va ser una de les reivindicacions de Guanyar, i finalment s'ha aconseguit comprar l'espai.
11: Però encara està tancat.
12: Bueno, és que com ja sabem que lo de la sanitat no depèn sols de l'Ajuntament d'Alcoi, depèn també de la Generalitat, ahí entren moltes... Moltes forces, no? Moltes forces diferents. Imagine que al llarg de del curs que ve s'obrirà. El que no sé jo tampoc és com funciona aquest tema. I sabem que tenim un govern de la Generalitat que no ho està posant-ho fàcil, que es dedica a posar pals a les rodes i a que el coi pues, vagi a menys, però ja ho diu Ovidi, no lo fegaran.
11: Rosana Espinós encapçalarà aquesta candidatura. Ara s'ha de fer, s'ha d'acabar de configurar en sistema cremallera.
12: Sí, per imperatiu legal.
11: Este sistema cremallera vol dir que...
12: Sí, té que anar un home o una dona. Bueno, en este cas serà dona-home.
11: Diego n'era de dos.
12: Diego serà el segon, el tercer puesto serà pa Mari Carmen, després estarà Ovidi Albert, Sofia Moltó, i ara és que Gavi, Maria... Bueno,
11: però podrien ser tot dones, no?
12: Bueno, pues la veritat és que en les primàries la gent ha votat majoritàriament en femení. És que les dones, la veritat és que estem ocupant el lloc que ens pertoca. No m'agrada dir empoderar-se, perquè lo del poder és una paraula que té unes connotacions, no? De manar més que altres, i no, és ocupar el lloc que ens pertoca, que sempre ens han negat al llarg de la història. Home, a mi m'ha fet gràcia també que ara, per fi, n'hi haurà una altra dona que es presenta al caldable, que és Lorena Zamorano.
11: Bueno, encara està per passar per primàries, però
12: bueno, també és de veres, que ella també té que passar les seues primàries.
11: Sí, però té aquest aval de Toni Francesc, alcalde d'Alcoi, que ha dit que no va presentar-se i li obri la porta ja directament, si no es presenta ningú més a ser ella, no?
12: Que jo crec que en la història d'Alcoi Coi, no recorde jo ninguna candidatura llevada de Sandra Obiol.
11: Bueno, Patri també es va presentar.
12: Ah, Patri també es va presentar. Blanquer,
11: pel Partit Socialista.
12: Vale, vale.
11: Què pensa d'este anunci de qui va ser alcalde durant 15 anys, este any, l'any que ve seran ja 16?
12: Sí.
11: Crec que és el segon més longeu, així, la ciutat.
12: Per ahir, no? Després de Sanus. Bueno, Sanus va durar molt més.
11: I aquest anunci que fa, com valora la seva trajectòria?
12: Home,
11: i
12: jo crec que ja
11: sap que no serà oponent.
12: Jo crec que a Toni ja li tocava descansar, perquè... No s'ha guanyat la confiança de la gent. No, no s'ha guanyat la confiança de la gent i ha fet coses que no estan bé. No està bé haver firmat aquest protocol, palo de la canal. Jo crec que s'ha allunyat un poc de la realitat del carrer. I, bueno, no sé què passarà ara, perquè Lorena també porta tant de temps com Toni en l'Ajuntament i crec que tenen la mateixa línia, no? Una línia que per a nosaltres i per a mi en particular no és massa d'esquerres.
11: Pues ens ha agradat moltíssim tindre a Rosana Espinós en Ràdio Alcoi per conèixer un poc els seus objectius, el seu programa. És candidat a l'alcaldia d'Alcoi per guanyar. Enhorabona i moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a tu.
11: Ser mascota, les claus per cuidar i educar els animals de companyia. En Ràdio Alcoi comença Ser Mascota.
8: I en no res anem a rebre a Nerea Figueruelo, educadora canina de l'escola NADOC. Animalaes de PST Fotografía. Somos los únicos que plasmamos el vínculo entre tu mascota y tú en imágenes, porque somos especialistas en fotografía de mascotas en Alcoi. Entra en Animalaes Fotografía en Instagram y conoce nuestro trabajo.

0: La Federació Alacantina de Corda Polsada Mar i Muntanya per aquest estiu ha organitzat un cicle amb l'objectiu d'apropar la música i la difusió de la música de pols i plectre a diferents indrets de la província d'Alacant. Aquesta iniciativa s'anomena Plectrograma i aquest diumenge, 19 de juliol, arribarà a Benilloba. Allí, l'harmònica alcoiana oferirà un concert a partir de les 12:30 del migdia. Per conèixer més sobre aquesta audició, salude a José Albado, ell és el director de l'harmònica alcoiana. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé, il·lusionats i contents de poder participar en aquest primer cicle de Plectrograma. I estem molt contents de poder estar inclosos en aquesta convocatòria.
0: Així és un cicle que han estat tres concerts i vosaltres protagonitzareu un aquest diumenge a l'Auditori Municipal de Benilloba. El públic que vaig allí, què va poder escoltar? Quin és el repertori que heu elegit per aquesta ocasió?
1: He elegit un repertori que és molt, molt divers en tot. Passa per diferents èpoques i per diferents estils de música. Començarem en un pas doble, molt alcoià, que és Mahomet, de Joan Cantó Francesc, adaptat per Joan Iborra Roldán, un dels companys de l'harmònica. Després tocarem la recient, la segona suite de Jordi Bisset. I després, això serà en la primera part, i en la segona part farem un variat de bandes sonores de les més conegudes, que també anirà per diferents èpoques fins a l'actualitat, fins al més novet. Començant per Sonrises i Làgrimes, de Richard Rogers, i adaptat per el nostre company també, Juan Luis Iborra. Després farem Laurens d'Aràbia, un arranjament de Sa Noguera, i Memòries d'Àfrica, de Moisés Alsina, un arranjament d'ell, i la llista de Schiller, feta un arranjament de Quico Fenollar, i acabarem en Pirates del Caribe. Claus Badet, una adaptació feta per el que va ser director també de l'harmònica, Andrés Arevalo Cots. Pensem que és una barreja d'estils i de música que jo crec que ens agradarà molt.
0: Uns estils de música a través d'eixa del pols i el plectre, perquè també d'alguna manera este cicle, jo entré en José, que este any ha sigut declarat Vic, este tipus de música, este tipus d'agrupacions com la vostra, i és una manera de celebrar-ho, i com també és l'objectiu d'aquesta iniciativa, d'apropar-ho al públic, no? Escoltar aquest tipus de música amb aquests tipus d'instruments.
1: Exacte, és el ser declarat Vic ha sigut una forma de recolzar aquest tipus de música que és menys coneguda, però que és molt, molt important i molt, molt espanyola. Entonces, és una forma de poder escoltar aquest tipus d'instruments, tocant tot tipus de música, perquè es poden fer meravelles. I gràcies a la Federació de la Cantina de Corda de Polsada, Mar i Muntanya, pues, i patrocinar per la Diputació, és una forma de que no senque, no? Que es doni difusió a aquest tipus de música.
0: I com Ràdio Alcoi té molts oients a tota la comarca de l'Alcoi i el Comtat, que sapien que a l'Auditori Municipal de Benilloba, aquest diumenge, 19 de juliol a les 12:30 hores, serà el concert a càrrec de l'harmònica alcoiana. José, en què no sé ja si ja tancareu la temporada de concerts de l'harmònica o encara vos queda alguna cosa més?
1: No, en aquest concert ja tancarem la temporada, i pillarem un xicotet descans perquè en setembre ja tenim altra volta feina i necessitem també descansar un poc.
0: Doncs tenen l'oportunitat d'anar a escoltar l'harmònica alcoiana aquest diumenge en aquest plectrograma, que la veritat és molt encertat aquest títol i molt il·lustratiu, no? Aquest títol del cicle.
1: El plectrograma?
0: Sí.
1: Sí, està molt ben elegit i esperem estar nosaltres a l'altura i que la gent vingui i gaudisca de bona música.
0: José Albado, director de l'harmònica alcoiana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, bon concert i també bon estiu.
1: Moltes gràcies. Bon estiu a vosaltres també i esperem que vingui tota la gent a gaudir de la nostra música.
2: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
3: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

0: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
3: Desde la butaca de Radio Alcoy, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
4: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
5: Hola, Paco.
4: Res, un plaer, com sempre. Bueno, calor, calor.
5: Estem així derretint-se, no?
4: Però bueno, així dins estem bé. Així dins estem
5: bueno, així dins sí. Estem bé.
4: Però fora així estem derretint-se, vaja.
5: Així estem bé.
4: Fem, sí. Fem això primer, abans de parlar de les estrenes de pel·li, que esta setmana tenim una monopolisa un poquet pràcticament en tota la cartelera, però abans hem de parlar del Mundial, Virgilio, que
5: home,
4: crec que ja és una secció.
5: Suposa que t'hauràs donat compte que en la final que la juga Espanya contra l'Argentina sí. N'hi han 10 jugadors
4: toma,
5: del meu club.
4: Toma, colchoneros.
5: 10 jugadors del meu club. És a dir, que a veure qui ho millora això.
4: Això és difícil, eh? Però has sumat a Grimaldo, no? Que l'heu fitxat, bueno, bé.
5: Sí, perquè, ja està perquè vaig a dir-te, el Madrid va sumar a Cucurella, no?
4: Pues,
5: o Cucurella, sí. I el Barcelona va fitxar a un, no. va sumar a un tal Gordon. Per lo tant, si ells se sumen, jo tinc que fitxar, sumar-me també un o més. Però me'l pots llevar, que seguim sent el que més jugadors tenim en eixa, que, en eixa
4: has
5: final.
4: Has dit Cucurella, clar. Els madridistes no sabran dir Cucurella. Clar, perquè per ell sí. Serà Cucurella. Claro.
5: No, serà Cucurella. És apellido, és sí, un cognom
4: sí, sí, però
5: perfectament.
4: A ell es costa un poc. Sí. Molt bé, pues, vale, perfecte. Pues, bueno, pues, molt bé, no? Jo crec que, a més, sí, la finalíssima...
5: Bueno, òbviament anem en Espanya i ojalà nos donen l'alegria de guanyar una TV mundial perquè és que som de l'Atlètic ho patim molt, no? Però així estem, així no importa l'Atlètic, importa el nostre vaig. País. I tampoc és que estiguem així fent pàtria molt exagerat, però jo m'enduc una gran alegria. A més, crec que tenim un gran equip i es mereixem...
4: La semifinal contra França, imagina, no? Van jugar que França pareixia...
5: No va haver enemic.
4: Exacte, pareixia l'Alcoyano, França, en un moment jo dic, és França o és l'Alcoyano? A veure, perquè no xutava...
5: Bueno, tu tens més experiència que jo, perquè
4: tu... perquè no xutaven a porta, perquè...
5: Exacte.
4: Pareixem morats, perquè no xutem a porta, però...
5: Tu fas, tu seguis a l'Alcoyano i vas en Ismael, no?, a partits, i ho has vist... equips del nivell de França, no?
4: En tu me n'ha anat a Planes i en Ismael jo crec que només hi ha un segon. Crec que només hi ha un que ha arribat. Però bueno, això així no es comença. Jo crec que en 10 anys més ja estem en primera divisió, ja veuràs. Molt bé, doncs res. Això era un poc el que volíem, com sempre comentem, aquestes setmanes prèvies del Mundial. I com comentava al principi, no? Pràcticament hi ha dos pel·lis, però bueno, una
5: és la... dos pel·lícules. I si mireu la cartellera, observareu que s'ha reduït pràcticament en un 50% l'oferta de pel·lícules.
4: No?
5: Això té una explicació, si vols te la
4: sí,
5: dic
4: claro.
5: en un moment.
4: Claro.
5: A la plegària a l'estiu, que antes era
4: la
5: temporada, anem a dir, fluixa en quant al número d'estrenes, resulta que ara s'ha girat, no? I resulta que els xiquets van molt al cine acompanyats, òbviament, dels pares. Sí. I, per lo tant, entren en una sèrie de pel·lícules, concretament la Disney, la Pixar, que guarden els títols, la Universal, no? La DreamWorks, guarden els títols més importants. Per exemple, ara estan els Minions, i els Minions arrasen en taquilla.
4: Clar. I
5: està
4: Toy
5: Story 5, que també l'hem comentat, que arrasen taquilla, damunt han trobat Baiana. Mira, la meva dona i jo vam estar veient el dimarts, el regreso, el dimarts o el dilluns, no recorde, el regreso de...
4: La
5: muerte de Robin Hood.
4: La
5: muerte de Robin Hood. Ara la comentarem després un instant. Estàvem, érem quatre persones en la sala i n'hi havia una cola prou acceptable i tots anaven a veure Baiana.
4: Mira, a veure.
5: Tots anaven a veure Baiana. Majors i executius.
4: Ho van escoltar.
5: Saps? Entonces, aquestes pel·lícules copen sales i no comparteixen sales. Per exemple, una distribuïdora com la Walt Disney o Pixar de Toy Story 5 no comparteix la sala en un altre estreno. Sin embargo, qualsevol altra pel·lícula, la sessió de les 6 la ocupa aquesta pel·lícula i la sessió de les 8 l'ocupa una altra pel·lícula, con lo qual si tens 8 sales pots projectar fins a 16 pel·lícules diferents en només 2 sessions per sala. Ara no ocorreix així. Si damunt esta setmana estrenes el blockbuster que ja és per a tots, pues entonces tens Baiana, Toy Story, Los Minions, anem a comentar l'Odissea, 4 pel·lícules
4: que
5: no necessiten 4 sales, necessiten ja les 8, elles ja de per si, hasta minimitzar qualsevol altre tipus de pel·lícula.
4: No t'has oblidat de Santiago Segura?
5: Sí, que és la pel·lícula espanyola, perquè a l'hora de la veritat n'hi ha que ser rendir-li un homenatge a Santiago Segura, que és l'únic que és capaç d'enfrontar-se a pel·lícula descoberta contra tots els americans, vinguen d'on vinguen i siguen els qui siguen.
4: Exacte. I si queda alguna sala solta, terror, alguna pel·li de terror.
5: Sí, a més, esta que anem a comentar avui també és de sèrie A, perquè està produïda per Sam Raimi, basada en un dels èxits que de tota la seva vida, que és Possessió Infernal, que ara vos la comentem un poquitiu.
4: Vale, pues anem a escoltar primer, i hem fet tot aquest preàmbul, que era important fer-lo, i anem a escoltar un fragment, per suposat, de lo que és la peli que tenim ja, a veure, que s'estrenava demà mateix, dia 17. No, avui dia 17. Ai, ja no sé quin dia estic. Anem a veure si escoltem un fragment, estan ahí en els previos, ara. No parle. Vamos.
6: Después de años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y el hogar. Ni siquiera yo.
4: Ay, esa frase es chula. Volve a ver Christopher Nolan. Contamos.
5: Bueno, la Odisea de Christopher Nolan és la pel·lícula blockbuster de l'estiu, la pel·lícula més esperada, una pel·lícula que té una duració de blockbuster com toca, quasi 3 hores de duració, no? Rosa, però no s'acaba de tindre. A més, Christopher Nolan és tota una autoritat en el món del cinema. Ara vos contarem algun detallet curiós de Nolan. Té 55 anys, va néixer a Londres un 30 de juliol, és a dir, està proper a complir-ne un mes, no? I, bueno, i l'Odissea, pues, com tot el món sap, narra el viatge de tornada a casa, el viatge a Ítaca, no? d'Ulisses i lo que queda de l'exèrcit que ell va conduir a la guerra de Troia en companyia de Menelau, Agamenón i Aquiles i tots els guerreros i reixos aqueos que es van enfrontar a Troia en una guerra que és èpica, és la narració èpica per excel·lència deguda a Homero. Homero sabeu que té 2 grans obres. La primera seria Troia, la Ilíada, no? Que estaria basada en la guerra de Troia, eixa Ilíada, que és la que a mi m'agrada, no? perquè té una posta en cinema veritablement, que jo crec que és la pel·lícula que uno sempre recorda de la seua, infància. Jo la vaig veure pues que tenia 8 anys en el Calderón, en el cine Calderón.
4: De qui era la versió?
5: Helena de Troia, de Robert Wise. Robert Wise és un director formidable, un director que ha passat a la història per haver rodat dos dels musicals més oscaritzats, musicals estic parlant, i més antagònics a la volta, com serien West Side Story, que seria una música tendint a lo jazzístic de Bernstein, Walter Bernstein, i després Sonrises i Làgrimes, que seria un musical molt edulcorat, sí, no? Sí, és a dir, Robert Wise, que també ha fet pel·lícules, per exemple, Marcado por el Odio, en Paul Newman, és un director absolutament fantàstic, una gran persona, diuen, perquè va estar en Sant Sebastià, li van fer un llibre, i el propi de Garci diu que és un home meravellós, va ser president també de l'Acadèmia, i eixa Helena de Troia, ho dic perquè ja podem parlar d'un detallet, eixa Helena de Troia, de la que jo estic parlant, la de Robert Wise, sí. La parella protagònica no era excessivament coneguda. Paris era Jack Cernas i Helena era Rosana Podestà, o Podestà. Podestà, sí, resulta que lo fort ahí venia en els secundaris. Aquí les era Stanley Baker, apareixia Harry Andrews, que era Héctor. És a dir, una pel·lícula absolutament meravellosa que, perquè tu vegis com funcionava entonces el món del cine i lo diferent que és ara i lo encumbrats que estan ara i no li aplegaven ni com diem, ni a la sola de la sabata a Robert Wise, no? Robert Wise va rodar la pel·lícula en Cinecittà, en Itàlia, i va parlar en Warner, que era la productora, i va dir, escolta, que jo no em considero capacitats per moure a la quantitat d'extres que tinc a la meva disposició. Diu, pues tu no et preocupes, que ara t'enviem un ajudant de direcció, te l'enviem d'ací de Hollywood, perquè el tinc ara parat, el tenim parat, i l'home el pega una maneta dirigint la segona unitat. I sense acreditar en els títols, apareix en Cinecittà Raoul Walsh, que és el qui dirigís tot l'assedio a Troia. Sí. Per a mi una pel·lícula absolutament fantàstica. Eixa primera part de la guerra de Troia ha aparegut, eixa primera part, o eixe nucli central, ha aparegut en la pròpia Troia de Wolfgang Petersen.
4: Eixa la que conec jo.
5: Eixa
4: la que conec jo. Eric Bana, Brad Pitt...
5: Brad Pitt feia d'Héctor, d'Héctor d'Aquiles.
4: D'Orlando Bloom. Orlando
5: Bloom, tal. Que va dir, i que Helena era també una dona meravellosa i fantàsticament bellíssima, com era l'alemana Diane Kruger, no?
4: Sí.
5: Bueno, un primer detall, una primera llicència de Nolan que ha provocat certa controvèrsia, anem a dir així, no, ni entrem ni eixim, no? És dir, no tenim ningun nosaltres problema ni ningun conflicte.
4: En Christopher Nolan cap.
5: Sí, qui interpreta a Helena de Troia i a la germana d'Helena, Clintemnestra, en l'Odissea de Christopher Nolan?
4: Pues no ho sé.
5: Una actriu que ha guanyat un Òscar, que li diuen Lupita Nyong'o,
4: ostres, és veritat,
5: Lupita, que és de raça negra, no? I que ha sigut acusat en certs sectors, òbviament pots imaginar-te quins, ha rebut crítiques per una cosa que jo no ho havia sentit mai, per apropiació cultural per membres de raça diferent a la que originària. Se suposa. El delit seria apropiació cultural.
4: Vale.
5: Bueno, així ja cap tot, no? Bueno, doncs pues, Helena, que com tots sabeu, era filla de Zeus i de Leda, no? I la mujer, com dia la propaganda d'aquella Helena de Troia, la mujer cuya belleza lanzó 1000 naves al mar.
4: Ostres, 1000 naves al mar.
5: Rosana Podestà, era molt Rosana Podestà, i així tindreu a Lupita Nyong'o, una meravellosa actriu.
4: Home, em vas dir que la vas veure, la de Robert Wise, quan tenies 8 anys?
5: En el Calderón.
4: En el Calderón.
5: Sí. En Nadal, a més.
4: Vale. Mira que com ha canviat. Ara la trenen en estiu.
5: Sí. Era la gran pel·lícula d'aquell Nadal. Bueno, un altre detallet curiós d'esta odissea de Christopher Nolan, anem a dir detallets curiosos,
4: està
5: en el personatge que interpreta Elliot Page. Este actor, dient tots, que anava a interpretar a Aquiles, Però fals, això és un rumor, perquè que el personatge que interpreta Elliot Page és el de Sinon. Ostres, però qui és Sinon?
4: Ni idea.
5: Ese personatge jo no l'he sentit en la vida. Sinon és un personatge que no està en el poema de Homero.
4: Ostres.
5: És a dir, se l'ha inventat Nolan i el seu guionista, que serà el propi Nolan. Sinon, sin embargo, sí que és un personatge de la mitologia o de la literatura clàssica. Sinon és clau en la Eneida, ese poema que va escriure una persona que li diuen igual que a mi.
4: Virgilio.
5: Publio Virgilio Marón, no?
4: Copió, en la Eneida. Que copió.
5: I mira si té importància el personatge de Sinon, que en la Eneida, la Eneida és el gran poema, anem a dir llatí, no? Que narra la fundació de Roma, diferent a la de Ròmulo i Remo, a partir dels refugiats de Troia, els refugiats que han perdut Troia, i conduïts per Eneas, que és un cosí de la realea
4: troiana,
5: veient una...

0: apareix més en l'Odissea de Nolan? Zendaya. Ah, sí. Zendaya serà Pallas Atenea, la diosa Atenea, no?
1: Ara està de moda, la xica.
0: I qui és Odisseus o Odisseo? És Matt Damon. Vale. Matt Damon és el personatge que incorpora Odisseo, és Ulisses, no? Que incorpora Ulisses. El porter del Sevilla li diuen també, Odisseus, sí. Saps? El apellido és impronunciable, però
1: sí.
0: Bueno, apareix Tom Holland, que és Telèmaco.
1: Un parèntesis futbolístic.
0: Vale, dime. Apareix Tom Holland, que és Telèmaco, i nos falta un personatge fonamental, qui és Penèlope.
1: Ostres, sí.
0: La dona d'Ulisses, aquella que teixia i teixia per a que tots els que estaven esperant allí a desposar-la, si no apareixia la nit següent Ulisses, pues era en esta, en la película de Nolan, es Anne Hathaway.
1: Que teixia i després desteixia. Que per cert, Anne Hathaway, no sé si has vist imatges de la promoció, està embarassada.
0: No m'ha donat compte.
1: Està fent la promoció embarassada, la pobra, perquè lo dura que és la promoció, que va viatge per tot el món.
0: Per el tema de... Bueno, dir-vos també, ara parlarem dels Ulisses que han hagut en la...
1: Encara mos faltarà temps, ja veuràs tu.
0: Sí, sí. No, és que dona molt. Si t'agrada el tema, jo el tema m'entusiasma. Tant la Ilíada com l'Odissea, aunque dona la impressió de que s'han tardat segles en escriure's, de lo llargues que són i de lo molt que han donat de si, es van escriure entre el 750 i el 730 abans de Crist.
1: Vale.
0: És a dir, en el segle VIII abans de Crist. Sabeu que Troia, on arranca la pel·lícula de Nolan no anem a veure. A veure si així m'expliqui un poquet bé. N'hi ha una pel·lícula que jo la vaig veure també antes dels 8 anys, que es deia senzillament Ulisses. Eixa pel·lícula, que durava 100 minutets, la tinc per casa, és una pel·lícula que el personatge l'incorporava Kirk Douglas.
1: Ostres, mítico.
0: I Penélope la incorporava Silvana Mangano. Era una producció de Dino De Laurentiis. Era una de les pel·lícules clàssiques de lo que en aquell moment donaria peu uns anys després al Peplum. Ara parlarem un poquet de Peplum també.
1: Si a tu també t'encanta.
0: Pues anem a veure. En aquesta pel·lícula d'Ulisses, la pel·lícula de Mario Camerini, que era el director d'esta que estic dient de Kirk Douglas i Silvana Mangano, es centra bàsicament en l'Odissea. Però Nolan no ha pogut resistir-se a clavar en la seva pel·lícula El cavall de Troia. La part final de la Ilíada per a poder fer una pel·lícula encara més gran.
1: Per això les 3 hores.
0: Conta una anècdota, igual no vos interessa o no vos agrada aquesta anècdota, però a mi m'ha fet molta gràcia. Conta Nolan que la seva pel·lícula és molt èpica, o ella ha intentat fer una pel·lícula enormement èpica. Jo sempre he considerat que l'èpica era la Ilíada, perdona, i l'aventurera era l'Odissea. Però que ella ha intentat fer una pel·lícula molt èpica, òbviament li ha clavat el final de la Ilíada. Però conta una anècdota molt xula, que és que Dino De Laurentiis fa molts anys, el marit de Silvana Mangano, va contratar a un director tan ascètic com era Robert Bresson per dirigir una pel·lícula que segur que has vist, que és La Bíblia.
1: Ah, La Bíblia, sí.
0: La Bíblia, que la va fer el Calderón en l'any, crec que 68, si no recordo jo mal.
1: La història més gran de jamás contada? No,
0: això és La vida de Cristo. Això era de George Stevens.
1: Ahí és que me s'enjunten totes.
0: Bueno, és que hi ha molta avalanxa i potser estic contant-ho molt desordenadament.
1: Pues
0: diu que va contratar a Robert Bresson.
1: Sí.
0: Va fer una superproducció, La Bíblia, que duia el subtítol del seu principi perquè sols aplegava a contar els 4 o 5 primers
1: capítols. Tenia molts actors coneguts
0: de la Bíblia, no? I bueno, i resulta que Robert Bresson va a De Laurentiis i li diu, tens que contratar-me a anar al zoo de Roma, es va rodar en Cinecittà també, i que el zoo el subministre una parella de tots els animals que tinguen en el zoo. Un tigre i una tigre, no? Un lleó i una lleona,
1: l'arca de Noé, etcètera,
0: no?
1: L'arca de Noé.
0: I després va el pobre Dino de Laurentiis, paga un faston i tota la logística que va ser...